falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.

0: Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz, desplomat a les urnes. Enfrontaments al sud del Regne Unit entre la policia i centenars de manifestants que intentaven bloquejar el trasllat de migrants rescatats al canal de la Mànega des de la ciutat de Portsmouth. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també van fer una marxa anti-immigració al port de Dover. El cost per alumne i curs s'enfila els 3.000 euros segons les organitzacions de consumidors. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que el servei de menjador no estigui subvencionat. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Es tracta del primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim. Gràcies, equipo, a Netflix i la sèrie La Mujer Miniatura a Movistar són les novetats més destacades de les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp de València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine Yamal donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. A segona, avui Sabadell-Còrdoba a quarts de 9 del vespre i amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón. I el Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Murcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus. De tota manera, la calor serà igualment molt intensa. Cel serè en general i bona mar.
3: Trescat Info. Bona mar.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
6: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
5: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo.
7: Solo aquí vas a escuchar los temazos que de verdad te gustan.
8: Una Mar FM.
9: Let's go.
8: Lo que más te gusta.

Addictes a la música, els èxits. Som aquí, des d'Ona Mare Família, sobre a compartir-los amb tu, siguis on siguis, facis el que facis. Ara mateix, connecta't, sintonitza Ona Mare FM i queda't amb MFM Deep, per exemple, i Philip Now.

0: Mòbil, claus i cartera.
1: Doncs no podien faltar-nos tampoc els lleidatans sexeni amb el seu mòbil, claus i cartera. Tot ho duiem a la butxaca. No perdem res i tampoc perdem la música, que també a la butxaca portem bona música. Èxits d'avui, d'ahir, tant nacionals com internacionals. Cançons com aquesta, d'Epsilon, amb la veu de Street James, Every Time We Touch.

0: Ona Mar.
1: Te ponemos los éxitos antes que nadie.
0: Escúchanos y compruébalo tú mismo.
2: Doncs mira, èxits com aquest d'una de les veus que en la dècada dels 80 també ens va fer i ballar moltíssim. Ho segueix fent perquè nosaltres la seguim recordant. Sí, Catch a Soul Survivor.

0: t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no vaja mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
4: Hola, soy José Luis Pizarro.
5: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana. En una Mar FM. De Tardeo con Pizarro.

0: Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. El PP fa costat al president de Ceuta, Jesús Vives, en ple enfrontament amb el govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria. Alberto Núñez Feijóo ha situat Vives com l'artífex d'haver evitat fer concessions al Marroc davant l'entrada massiva de migrants. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any s'han encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Fruit Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. La previsió és ampliar la plantilla de manera progressiva en 500 persones i arribar als 2.000 treballadors en total. Les obres començaran l'any que ve i les faran en una parcel·la al costat de la ubicació actual. El parc de Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari en què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats de cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. I Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. La Quatre Contes agafarà el relleu el mes que ve de l'emblemàtica El Genet Blau. Roser Guasch la integra al seu projecte editorial del mateix nom.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir, València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és 11è, classificat de primera amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. Segon, el Sabadell rep avui el Córdoba a quarts de 9 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu de trial en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure.
0: Ens espera una tarda de calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu.
3: Trescat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Colipuyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
6: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
7: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
6: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
8: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya. Tu mía ya patito.
1: Hola, soy Ana Mena.
9: Hola, soy Lola Índigo.
10: Tus artistas favoritos.
11: Una Mar FM.

0: Quina meravella de cançó que està, eh? De cor a perduts, tu i jo.
1: Viure dins de mi.
0: Així de bé sona i també ho fa aquesta cançó mítica ja de Dani, Quiero respirar.

Una cançó espectacular amb la guitarra, com no, el so inconfundible de la guitarra, la Santana, la veu de Michelle Branch amb el seu The Game of Love. Passem a aquesta, que és tot una rialla feta cançó, amb un somriure. Es titula així, Joan Rafal.

0: de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el vid et travessa. Jordi Casas House. Otrum, otrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: Te ponemos todo lo que te gusta. Solo éxitos.
5: Una Mar FM.
6: La ràdio que marca la diferència.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios. Esto es Ona Mar.
5: Hey, this is Taylor Swift. I loved you. Came back when it mattered.
6: La mejor recopilación de éxitos.
5: All the hits right now.
6: Ona Mar FM.

0: vaig, sense un rumb fix.
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no entres a la teva catedral?
0: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
3: Quan fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
1: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Una Mare FM.

0: 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en sacucerrajerosexpertos.com.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

És un dels grans èxits i de les darreres novetats del repertori de Bruno Mars, I'm Just Mind, en aquesta fantàstica tarda de dilluns aquí a Ona Mar. Ara mateix ens hi posem, avui dilluns 7 de setembre del 2026. Hola, hola, molt bona tarda. Com estem? Temperatures altes, 32 graus i molta, molta, molta música per compartir de la mà d'un servidor, David Ramon, juntets fins al punt de les 7 amb el més nou de Cosmis Disco Freaks. I el seu Crowded Alone.

pogut comprovar aquí a Onamar, no només ens seran les novetats i que anem farcits de novetats, sinó també recuperar la bona música dels 80 i dels 90. Ara, però, nosaltres ens hem quedat a la dels 90 amb aquest Saturday Night als Wakefield, tema que segurament vas ballar de jove a les pistes de ball, perquè aquest tema arribava a casa nostra a mitjans del 1994, però no va ser el 29 de novembre del 93 que es va llançar i es va convertir a Europa en un dels èxits del nou Eurodance per aquella dècada. Avui l'hem tornat a recuperar aquí a través de la 88.0 a través de Onamar. Novetat, novetat de fa pocs mesos a la Babalà. Ens quedarem amb Scorpio. I després, home, en tenim una altra que jo crec que també t'encantarà. Però la descobriràs d'aquí uns segons. No te'l perdis.

A punt de recuperar Olivia Rodrigo des del 2023, en aquesta tarda de dilluns, encara però sonant de fons a la nostra freqüència al dinner party de Nai Horan, amb una altra de les novetats a la nostra graella que ens haurà deixat aquest 2026, que mira, vam començar un gener, hem començat nova temporada d'aquesta temporada 2026-2027 i 4 dies serà Nadal, eh? No vull que corri el temps, però és que el temps passa ràpid i sobretot quan escoltes Ona Mar i escoltes bones cançons i bones històries. Amb Olivia Rodrigo i el seu Empire arribarem a 2:15, consells comercials i després... Després tenim una sorpresa per tu, per bé les orelles. Per bé les orelles, perquè els amants del cine i de la bona música els hi encantarà. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

D'entre molts dels clàssics que tenim aquí a Ona Mar, aquest seria la cirereta del pastís, eh? Breeze in the Wall és la producció del 2019 que feia el DJ JFC de la banda sonora de la mítica pel·lícula del mític musical Grease, que es va estrenar el 1978 i que es va convertir en un gran èxit de la història de la gran pantalla, no només per aquella generació, sinó per les que van venir i que segur que l'has vist, eh? Qui no ha vist la pel·lícula musical Grease amb John Travolta i Olivia Newton-John de protagonistes d'aquella fantàstica història d'amor. I la música per allà amb un gravat de hits. Doncs mira, avui l'hem tornat a recuperar aquí a Ona Mar. A punt el més nou de Marshmello. Té nou senzill, porta per títol Where We Go.

Les 17:40, això vol dir que ens acostem cap a 6:15 d'avui 7 de setembre del 2026, d'avui dilluns. Segueixes a la ràdio dels èxits que van amb tu, una tarda més, David Ramon, si tu vols, fins al punt de les 7 juntets. I mira, ara mateix, el més nou d'Alex Warren, el seu Fever Dream. I ens quedem aquí al costat de casa, a Tiana, per recuperar Aitana amb una de les seves darreres propostes, Superestrella, perquè ens expliqui una mica què és això de viure amb una superestrella i si realment val la pena. Després els consells comercials i viatjarem fins a França per recuperar un dels grans DJs d'aquest país.

El DJ David Guetta amb el seu Together una vegada més a través de la 88.0 en aquesta tarda de dilluns i a punt, festa a la platja, perquè encara que haguem tornat a la feina i al cor

És el Believe d'Upsilon, ara mateix, a Maastricht James. A 6 minuts per arribar ja a les 6. Abans, però, ens en queden dues per compartir. Per exemple, el Loco Loco, de Gordo, Rainer i Sonnenbell. Una d'aquelles cançons una mica boges per aixecar-te de la cadira si estàs al despatx i començar a ballar sense que el cap et vegi, eh? Això és una mica d'amagatotis. I després arribarem ja als senyals horaris amb una de lenta que t'encantarà. La tenim per aquí, ja preparada per tu, eh?

0: tienes un móvil, puedes escucharnos cuando y donde quieras.
1: Una Mar FM.
2: I si estàs aquí al Barcelona, és el Maresme, des de la 88.0. Arribem a les 6 amb un tema del 2008 anomenat Better in Time. I, evidentment, del repertori de Leonard Lewis, em veia fins a les 6 i després amb dues novetats nacionals en la segona hora que no et podràs deixar escapar.
1: Una Mar FM.
2: Doncs vinga, en aquesta balada... I ja tenim aquesta primera hora enllestida, tu.

0: los chicos no lloran, solo saben jugar con las chicas que lloran y los quieren comer.
1: Escolta, si s'ha de plorar, doncs plorem. Però aquí el que volem és repartir alegria i somriures amb les cançons de la nostra ràdio, que és la teva, la ràdio dels èxits que van amb tu. A través de Bona Mare ara mateix, Paula Cops, des del seu àlbum Barcelona, Los Chicos No Lloran. Les 6 i 4 minuts, dilluns 7 de setembre del 2026. Inici de temporada, eh? Primera setmana al teu costat. Novament.
2: Bona Mare FM.
1: Així doncs que ben retrobats. Gràcies per escollir-nos una temporada més, David Ramon, des de l'estudi 1 en directe fins al punt de les 7. A punt de recuperar Jonas Brothers, abans però Perduts, tu i jo, una balada pop de Cora i de les darreres incorporacions ja pràcticament després de l'estiu aquí la sintonia d'Ona Mar, la nostra graella. Benvinguts, benvingudes!

És el See My Dream del 2025 d'Aura Web. I el punt de recuperar Love Me To Heaven, que abans t'ho comentàvem, amb els Jonas Brothers del mateix any, eh? També el 2025 publicaven aquest èxit que ens arribava també a Onamar i va ser un dels protagonistes fa això, un any mal comptat. To stay beside me, honey, I want you to stay by my side. Onamar FM.

Una vegada més, entre els clàssics dels clàssics, trobem aquesta producció alemanya, 99 Red Balloons, amb la versió en anglès de Nena, amb aquesta producció que llançaven l'any 1983, i tot i que té una melodia alegre, la lletra parlava de la dura, una crítica dura a la guerra freda entre Alemanya i l'antiga Unió Soviètica. 99 dreams I have... En aquesta tarda de dilluns, a Ona Mar l'hem tornat a recuperar per tu. I ara mateix un duet fantàstic format per qui? Ona Mar. Doncs Meghan Trainor i Charlie Puth, des del 2015, un petit homenatge a Marvin Gaye. It's Marvin Gaye.

Ahir els prínceps blaus apareixen una nit màgica enmig de Malibu i ahir els tens tu. Una noche en Malibu amb aquesta versió del 2025 d'aquest grup espanyol Tennessee que versionava música amb aires dels 50 americana, eh? Arribant a dos quarts de 7 de la tarda, ho farem en Sunsets, My Home Is You, però ens quedem ara des de Sant Andreu i Ginestar, tot el que ens queda.

És David B. Crash on You ara mateix, després dels consells, 5 minuts per sobre de 6:45 de la tarda. Com la portes, el curro, encara? Nosaltres t'acompanyarem fins al punt de les 7, com a mínim, però després la Pilar Molina agafa el relleu i la música aquí no s'atura, perquè és el que té bona mar, que tenim cançons i històries per compartir cada dia un munt al teu costat. A punt Galaxy amb Kungs, una mica de dents per ballar una mica el cos i aixecar-lo potser de

2024, si antes te hubiera conocido, què hagués passat? Es preguntarà a Carol G. Doncs mai ho sabrem. Així doncs que sempre és bo preguntar i no quedar-se amb el dubte. Que si, i si hi, i si hi, i si hagués passat, i si hagués passat, doncs malament, s'ha d'anar per totes, tu. Va, vinga, ara mateix Substitution amb els Purple Disco Machine, aquesta producció del 2023 a través de Ona Mar FM. Tarda de dilluns, 7 de setembre 2026. Hola, hola.

de la reina del pop. Encara ningú l'ha desbancat. Ella és Madonna amb el seu True Blue del 1986, recuperat en aquesta tarda de dilluns a través d'onamar.net, des de la 88.0, des d'aquí de Barcelonès. O també recorda que ens pots escoltar des de Radio Garden de Google, aquest mapa interactiu on pots anar descobrint ràdios, i nosaltres també hi som, eh? A Onamar també la pots clicar i escoltar-nos, entre altres temes, com el que està a punt d'arribar des del 2014, Cheerleader, aquesta balada pop d'Omi, que avui recuperem baixant una mica les revolucions just dues abans de que arribem ja al punt de les 7 de la tarda.

Doncs mira, dues horetes que hem passat tu i jo juntets i que han passat volant, eh? Allò que passa quan escoltes bona música a la sintonia de Ona Mar, que sempre és bona, això sempre és així. Com aquest Just the While You Are amb Milky, David Guetta. Proposta de la nostra graella, collita d'aquest 2026. A Upon I Want to Know What I Love Is, amb tema de Geo da Silva, que et sonarà força. Una altra de les novetats de la nostra graella musical, de la nostra programació. I arribarem ja al punt de les 7 de la tarda. Això vol dir que per part meva és el moment de replegar veles. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5. Gràcies per ser-hi una nova temporada més. A través de la 88.0 ens hem retrobat. I dimecres hi tornarem a la mateixa hora. Així doncs que acabeu de passar molt bon dia. I dimecres a les 5 aquí, passo llista, que no falti ningú. Apa, adeu-siau.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.